0: En punt les 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a l'AP7 per un accident a Montornès del Vallès. Els vehicles són al voral i es forma cua en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Santa Perpètua en direcció Barcelona i a Sant Cugat en sentit Girona. Problemes també per un accident a la C32 a Viladecans i cues a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll del seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica a Moscou. Des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Ho ha assegurat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gavazzeni, l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. La Generalitat ha buscat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn del son, ansietat o problemes d'interacció social. Segons Segrest, a Catalunya, en menys de 48 hores, uns encaputxats haurien fet entrar per la força un home dins un cotxe a Barcelona i va aparèixer hores després amb signes de violència a Salta, als Gironès. El primer a la pesat es vincula a un cas entre organitzacions dedicades al narcotràfic.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid però no les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Enfilem el darrer dia de l'estiu càlid amb baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. Aquesta propera nit a les 2 i 5 minuts, hora local, arriba l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.

0: Doncs ja tenim amb nosaltres el Ferran Aràndiga des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, perquè ens digui com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que fa tot just uns minuts tenim un camió accidentat que talla el carril central de l'AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, i que provoca hores d'ara 4,5 km de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim doncs un accident amb un maló a la mateixa AP7 en sentit sud que deixa els vehicles al voral en direcció a Barcelona i que ha provocat 2 km de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, també tenim doncs incidències en quant a que tenim congestió molt intensa en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben per la C58, que també pateixen molta intensitat aquesta via al terme de Terrassa. També tenim retencions que arriben per la C33 o la B20, sobretot amb molta intensitat en aquest tram de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, doncs, afecta la circulació, com és habitual, de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies, igualment. Mira la teva mirada, se'm va quedar clavada. Doncs ja sabeu el que ens acaba de dir el Ferran Aràndiga. I és que és una putada que... paciència. Precaució. Així que ja... hem de posar tots els sentits a la carretera... i pues, hem d'intentar no mirar el mòbil. Vull intentar, no? No mirar el mòbil. No el miris. Com que no existeix el mòbil. Vamos. Que no s'acabi! Ai, que no s'acabi l'estiu. Que no.

0: I tenim missatge de veu, mensatge de vot que nos envia Maica de Casagemes. Bon dia, Maica.
1: Hola, Maria, guapa. Soc la Maica de Casagemes.
0: Hola, guapa.
1: Ja he estat uns dies una mica despistadilla, però ja torno a estar per aquí, eh? Mira, el dissabte estava per Lloret i hi havia el tributo a l'último de la fila i ens vam quedar i va estar rebé, que la veu la posa el cantant és Javier Ginés. I vaig tenir el gust de saludar-lo, de parlar una miqueta i de dir-li que a vegades et demanem cançons d'ell i es va alegrar molt, em va dir que què tal tothom per Ràdio Pomar. Bueno, i va comentar una mica la història. Res, demanar-te, com no, una cançó de Javier Ginés, però, clar, de les cançons d'ell, no? Així, de les cançons flamenques. La que tu vulguis, Maria. Vale, t'envio una abraçada gran i li dedico a per tu i per la Pepi de Sant Mori. Vinga, maca, una abraçada ben gran i fins aviat.
0: Igualment, preciosa. I aquí tens aquests Lunares de Javier Ginés. Que tinguis un bon dia, preciosa.

Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. El mantenimiento y el buen funcionamiento de tu vehículo es la mejor garantía para ti y para tu familia. Ponte en manos de Talleres M. García, especialistas en motor, frenos, escape, iluminación, climatización, electrónica y mantenimiento. Revisión gratuita de la ITV y gran oferta en neumáticos. Talleres M. García, para más información llama al teléfono 93 386 6152, 93 386 6152 o pásate por la calle San Joaquín 69 de Santa Coloma de Gramenet. Talleres M. García. Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona. Bueno, por aquí tenemos una canción que nos pide Cristian. Dice que le gustaría escuchar eso. Es El Amor de Acuario. Pues aquí la tienes, Cristian. Que tengas un bonito día.

0: Deixa'm dir-te, amor, parlar-te, parlar-te com la primera vegada.
1: Parles en va, parles en va, parles en va.
0: No, no sóc jo, és l'amic que parla.

tipus de restauració que ofereix. Tenim un horari super especial i es pot venir a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant Albedí de l'hotel Tower de Badalona. Estem a l'Avinguda Navarra número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per als oients de Ràdio Pomar. Restaurant Albedí, amb 2 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al telèfon 93 184 79 00 93 184 79 00. Restaurant Albedí, t'esperem.

passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

tipus de restauració que ofereix. Tenim un horari super especial i es pot venir a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant Albedí de l'hotel Tower de Badalona. Estem a l'Avinguda Navarra número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per als oients de Ràdio Pomar. Restaurant Albediu, amb 2 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albediu, t'esperem.

0: Són les 3. Catalunya migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos que la majoria progressista del Tribunal Constitucional ha activat el compte enrere per l'aplicació total de la llei d'amnistia. Aquest migdia ha tombat la tesi conservadora que el referèndum va suposar un enriquiment personal als líders del procés. A TV3, Gonzalo Boye ha situat el retorn de Carles Puigdemont a finals del mes d'octubre. També hem connectat amb Brussel·les, on no ha agradat gens l'estratègia del govern espanyol de vetar noves ampliacions de la Unió Europea fins que no es reconegui abans l'oficialitat del català. I ens hem fixat en la guia del govern sobre les pantalles, que adverteix de conseqüències com el retard en el llenguatge o els dèficits d'atenció en els menors que estan massa hores davant de les pantalles. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs mira que la Sagrada Família rectifica i ara diu que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà l'enderroc de més d'un edifici. A primera hora i en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ho heu sentit fa uns minuts al Catalunya migdia, apuntava que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només afectant el bloc Núñez i Navarro.
2: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Doncs bé, el temple ha matisat poc després que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Més qüestions. El govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i la declari innocent. A l'espera que es posi data pel judici a la dona de Pedro Sánchez, la ministra portaveu Almasaiz ha demanat als nou ciutadans que la jutjaran que siguin justos.
3: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
1: I Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i la denominació d'origen Rueda. Aquest any ha tornat a batre rècord de vendes sense pràcticament cap afectació per les turbulències al mercat nord-americà. Anem a Barcelona, Sara Riera.
4: Bona tarda. Reventós Codorniu, líder absolut al mercat del cap Espanya, vol créixer el sector del vi i penetrar en zones on encara no ha entrat. Una estratègia que compensaran aturant alguna inversió a l'estranger. Aquest any han guanyat 14 milions d'euros i segons el CEO, Sergio Fuster, la clau ha estat adaptar-se al que demana la gent.
5: Bebidas más frescas, más fáciles. Que eso es lo que te está llevando a esos segmentos que de alguna manera son momentos de consumo y experiencias un poco se perciben como más fáciles, más ligeras, menos contenido alcohólico. Entonces es un fenómeno transversal en todas las edades. Se ve en jóvenes, pero te diría que también se ve en adultos. El mercado está claramente gravitando en esa dirección.
4: Mentrestant, continuen les converses per la sortida del seu accionista majoritari, el fons nord-americà Carlyle, que continua negociant la venda del seu 55% de la companyia.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.